Acostuma a cantar que coneu amb mi companyant Chic Domingo, tu t'amanta, pagui, canvac, sintonia, manta. Mas n'has enyucant, xic, guantandaja, que coneu, terabadun, Chic Domingo, tu t'amanta, mas n'has de...